0: Más de uno, Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: La violència masclista, una vegada més, no ens cansarem de denunciar-ho, la violència masclista, una vegada més, a casa nostra. Què tal? Bona vesprada. La investigació encara està oberta, però un home hauria assassinat la seva parella a Almoradí, al Baix Segura, una comarca que està patint especialment enguany la violència mortal cap a les dones. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem.
2: Llegan los días sin IVA de Conforama. La mejor selección de sofás, colchones y muebles ahora sin IVA. Aprovecha y renova tu casa con muchos estilos al mejor precio. En Conforama y Conforama.es.
3: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
4: ¡Regarde la gilipollua!
3: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
5: La próxima semana hablaremos del gobierno.
3: Generalitat Valenciana.
1: La Guàrdia Civil està investigant com masclista la mort d'una dona de 56 anys a Almoradí, al Baix Segura, a mans presumptament del seu marit, que ha sigut detingut ja. Si es confirma com violència de gènere, serien 6 les dones assassinades en guany a la comunitat, a les quals hem de sumar també 2 fills assassinats. Onda Cero Alacant, Pepe Requena.
6: El hombre ya fue detenido en el año 2008 por violencia de género y la víctima se incluyó en el sistema Biogen. En 2009 se la excluyó por falta de medidas judiciales, sin que desde entonces hayan constado nuevas denuncias. Pilar Bernabé, delegada del gobierno.
7: Y no tenemos conocimiento de que desde el año 2009 se haya activado en el sistema Biogen en ninguna circunstancia.
6: La delegada del gobierno ha recordado que hay 17.000 mujeres dentro del sistema Biogen en la Comunidad Valenciana. A este suceso habría que sumar los crímenes de una mujer y su hijo en el cuartel de Dolores en mayo, otra mujer en Callosa de Segura en junio y a primeros de este mes otra mujer y su hija en la partida alicantina de la Cañada del Fenollar.
1: A Castelló de la Plana, tensió este matí després d'un tiroteig enmig del carrer. Un home ha resultat ferit per arma de foc al carrer Mestre Bretó en eixir de casa poc abans de les 6:30 del matí. L'home va ser atès pels serveis sanitaris i ha rebut l'alta mèdica hores després. Onda Cero Castelló, Juanjo Tovar.
8: Els veïns de la zona s'han despertat sobresaltats. El tiroteig ha generat un important desplegament policial que ha obligat a retardar l'activitat de cafeteries, tallers o perruqueries de la zona.
9: Quatre tirs han pegat. A les 6:30 me levanto jo i ja estava el xico allí sentat al portal.
10: I n'hi havia un cordó que no deixava passar a la gent. O sigui que moviment n'hi ha hagut.
11: Simplement havia mucha policia ahí en la esquina i no podíem meter coches por aquí. Pues nada, hemos venido andando y hemos esperado hasta que ha pasado todo y ya está. Y han estado aquí un par de horas o tres y ya está.
8: La Policia Nacional ha obert una investigació per conèixer les causes del tiroteig.
1: I la Guàrdia Civil ha detingut un camioner de nacionalitat bielorrussa per conduir sota els efectes de l'alcohol després de ser sorprès circulant fent zigzag a l'autovia A23 al seu pas per Sogorb, a l'Alt Palància. Onda Cero Castelló, ara amb Anna Adrián.
12: Els agents van comprovar que el conductor multiplicava per 8 la taxa màxima permesa, per la qual cosa va ser detingut i posat a disposició judicial. La Guàrdia Civil recorda que el consum d'alcohol al volant redueix la capacitat de reacció i augmenta de manera considerable el risc de patir un accident.
13: Hay lugares que no se explican, se sienten. Nuestros pueblos, nuestros bosques. Cuidarlos depende de todos. Tu acción marca la diferencia. Ante cualquier señal de incendio avisa al 112. Únete a nuestro equipo de prevención. Yo digo stop al foc. Generalitat Valenciana.
3: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
4: ¡Regarde la gilipollua!
3: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
5: La próxima semana hablaremos del gobierno.
3: Generalitat Valenciana.
1: Unai 54, hi ha polèmica amb la presència del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a la final del Mundial de Futbol. Partit Socialista i Compromís demanen saber qui va pagar exactament ixe viatge i amenacen fins i tot amb anar a la via judicial. Pérez Llorca encara no s'ha referit públicament, però sí ho ha fet el portaveu del seu partit, el PP, Nando Pastor, qui ha explicat.